0: gustaría que escucharais esa primera frase, porque esta canción no solo es una canción, es también un salseo, bueno, ¿vale? Esta canción...
1: es lo que nos gusta a nosotros.
0: Es lo que yo sabía que esto os iba a encantar. Bueno, es Madonna, vamos a dejarlo claro. Vale. Gonzalo Barroso, un poco de tu época también, ¿no?
2: Y de la tuya, no te
0: bueno,
2: digo.
0: Bueno, 67 años tiene Madonna y ha parido este discazo y este temazo que me encanta y no puedo parar de escuchar, que se llama Bizarre. Es una colaboración con el DJ Martin Garrix, porque ella sigue siendo una moderna. Y lo del salseo es por esta primera frase y otras a lo largo de la canción, en las que habla de un actor con intensos ojos azules, una relación marcada por la presión de la prensa, por los celos, y un coche, un Shelby Cobra, que es un coche que Madonna regaló a Sean Penn durante su matrimonio. Así que el rumor es que esta canción habla de Sean Penn.
1: Sean Penn, que no se pierda una fiesta, ¿eh? A ver, Marina, ¿qué te parece esta canción?
3: A mí me gusta Madonna. De hecho, tengo todavía en casa el disco de Confessions on a Dance Floor. Me lo compré porque no podía parar de escuchar una de las canciones. Y
0: muy bien, Marina, siempre en mi equipo.
1: Qué tierno. Barroso, ¿tú? ¿A ti no te pega Madonna?
2: A ver, para sorpresa de nadie de los que está aquí, Madonna no es de mis gustos habituales, para que no vamos a engañar.
0: Pues igual te sorprendes.
2: A ver, que merece mis respetos, bueno, por supuesto. Pero, en fin, no me lo pongo.
1: La verdad que Barroso parece la Comisión Europea. Él siempre respetando y deeply concerned, pero siempre diciendo que no le gusta nada. Venga, disuélvanse. 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias. Tiempo para la información regional aquí en la antena de la Radio Pública.
4: Radio Nacional. Radio 5. Cataluña.
5: Bon dia, és dimarts 28 de juliol, són 3:15 del matí. El Tribunal Suprem amnistia Meritxell Serret, membre d'Esquerra Republicana i exconsellera d'Agricultura del govern que va promoure l'1 d'octubre. És el primer membre de l'executiu de Carles Puigdemont que es beneficia de l'oblit judicial. Serret havia estat condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació i una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència acusada de facilitar el referèndum. Des d'Esquerra celebren la decisió del Suprem, tant els republicans com el govern de Salvador Illa, instant ara que s'apliqui la norma a la resta de casos el més aviat possible. En breu en parlem. Abans, la informació de servei. A les portes d'una nova onada de calor, coneguem la previsió meteorològica. A Emet, Noelia García.
6: Bon dia. Avui dimarts a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a zones de la depressió central. Els termòmetres marcaran màximes de 37 graus a Lleida, 34 a Girona, 31 graus a Barcelona i 30 graus a Tarragona. Avui serà un dia càlid, predominant el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Durant aquest matí, núvols baixos amb boires al litoral de Tarragona. Bufa vent fluix de direcció variable, augmentant a moderat a l'interior durant la tarda. És una informació d'AEMET.
5: I atenció a les carreteres, sobretot a l'àrea de Barcelona, amb diverses retencions coincidint amb l'hora punta. El punt més complicat ara per ara és a la P7, amb 6 quilòmetres de cues entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda, en sentit Tarragona, i 3 quilòmetres més en sentit Girona, entre Barberà i Badia del Vallès. També hi ha retencions a la B20, amb 6 quilòmetres de trànsit intens a Barcelona, en direcció al Nus del Llobregat, i a la B10, cues de 5 quilòmetres entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs, també cap al Nus del Llobregat. A més, un vehicle avariat obliga a tallar un carril a la 2 a l'altura d'Òdena. D'altra banda, ja funciona amb normalitat la línia L1 del metro de Barcelona després de l'incendi ahir entre les estacions de Glòries i Clot. El sistema d'emergències mèdiques va atendre 137 persones a causa d'aquest incident. Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. El Tribunal Suprem amnistia el primer membre del govern de Carles Puigdemont afectat per una causa del procés. Es tracta de la republicana i aleshores consellera d'Agricultura, Meritxell Serret. Què en sabem, Clara Ontanyón? Bon dia.
7: Bon dia. Meritxell Serret va marxar a l'exili durant 3 anys, però va tornar el 2021 per comparèixer voluntàriament davant el Suprem i recollir l'acta de diputada. I és que el delicte de desobediència pel qual se l'acusava, per facilitar l'1 d'octubre, no comportava penes de presó. Aleshores va assumir la Conselleria d'Exteriors del govern de Pere Aragonès. L'abril del 2023, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la va condemnar a un any d'inhabilitació i a pagar 12.000 euros de multa per l'1 d'octubre. En un comunicat, d'Esquerra Republicana s'ha mostrat satisfeta per la decisió del Suprem d'amnistiar Serret. Assegura que avala l'estratègia sòlida que s'ha seguit amb la llei i que era inevitable que prengués aquesta decisió després que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Els republicans exigeixen que s'apliqui la llei a la resta de la causa.
5: Gràcies, Clara. En la mateixa línia s'ha expressat el president de la Generalitat, Salvador Illa, des del Vietnam.
8: La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea va ser una sentència clara i explícita que certifica la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret europeu i que vivia qualsevol dubte en relació a si això perjudicava els interessos financers de la Unió Europea. Per tant, estic content d'aquestes notícies. M'agradaria que n'arribessin més i ràpid i que, per tant, s'apliqui amb diligència.
5: D'altra banda, més qüestions de l'àmbit judicial, perquè la jutgessa proposa enviar a judici els tres agents dels Mossos d'Esquadra investigats per col·laborar en la fugida de Carles Puigdemont el 8 d'agost del 2024, Núria Alcalà.
9: Bon dia. Sí, tot i que la instructora no havia apreciat suficients indicis per mantenir oberta la causa, l'Audiència de Barcelona va revocar el seu arxivament en constatar proves d'una actuació conjunta i coordinada dels tres agents dels Mossos per evitar la detenció del líder de Junts i facilitar la seva fugida. Ara processa els investigats per omissió del deure de perseguir delictes i els deixa a un pas de judici. Segons la resolució, la investigació hauria trobat indicis d'una preparació prèvia de la seva actuació. De fet, les imatges recollides pels investigadors els van captar acompanyant-lo a la seva arribada a peu a l'escenari d'Arc de Triomf, on va pronunciar un breu discurs i escoltant-lo per perpetrar la seva fugida sense ser detectat, malgrat l'ordre de detenció nacional vigent contra Puigdemont. La jutgessa destaca, entre d'altres indicis, que la fugida es va fer ús d'un cotxe titularitat d'un dels investigats i afegeix que tots tres agents estaven instruïts en tècniques pròpies d'escorta i protecció de personalitats. Amb tot, ara ha donat 10 dies a les parts per demanar l'obertura de judici oral o bé l'arxivament de la causa.
5: La consellera d'Educació, Esther Niubó, evita les conclusions sobre l'error en l'informe PISA que fa que els resultats de les proves a Catalunya no siguin comparables als altres anys i territoris, però assegura que es depuraran responsabilitats. Toni Conde.
10: Durant la compareixença al Parlament d'aquest dilluns, Niubó ha insistit que el problema és tècnic i ha assegurat que s'assumiran responsabilitats si cal.
11: Poden tenir la certesa que si hi ha responsabilitats, aquestes es depuraran a fons com hem fet, de fet, en altres ocasions.
10: La consellera ha assenyalat com a possible hipòtesi explicativa de l'error el poc temps de diferència entre les proves PISA i les proves de final d'etapa.
11: Que es podria haver generat confusió a l'hora del centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció o pràctiques de no participació pròpies de les proves de final d'etapa catalanes.
10: Anna R. de Junts ha demanat la dimissió de Niubó i Irene Aragonès d'Esquerra Republicana ha exigit responsabilitats polítiques.
12: Quantes crisis més necessita aquest departament perquè vostè assumeixi les seves responsabilitats polítiques? Consellera, vostè ha de dimitir.
13: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents, ni sobre les direccions, ni sobre els aplicadors. Demanem qui assumirà la responsabilitat política per aquest fracàs.
10: El PP ha considerat el cas una indecència, mentre que els comuns parlen de desastre i han reclamat una auditoria independent.
5: I també els expliquem que la justícia condemna la DGAIA, l'actual Direcció de Prevenció i Protecció a la Infància, a indemnitzar amb més de 12.000 euros un menor de 10 anys tutelat que va patir una agressió sexual per part d'un altre jove de 15 que residia al mateix centre de menors. El noi va admetre els fets i va ser condemnat a 2 anys d'internament en un centre de justícia juvenil. Els fets van tenir lloc l'agost del 2023, un any després que la Generalitat retirés la custòdia als pares de la víctima. Els progenitors van recórrer la decisió davant un jutjat de família que els va acabar donant la raó i va restituir la custòdia al pare del menor, qui va impulsar la denúncia per la manca de protecció del seu fill al centre de la Generalitat, on havia residit durant 2 anys. Més coses. A Barcelona aquest matí torna a funcionar el tram de la L1 entre Glòries i Clot a causa d'un incendi que hi va ser aturada a causa d'un incendi ahir a la tarda. Els passatgers dels combois que hi circulaven en aquell moment van haver de ser evacuats i una quarantena de persones traslladades a hospitals per ferides lleus. Pau Alemany, bon dia.
14: Bon dia. Més de 130 persones foren ateses a causa del petit incendi generat a les vies entre les parades de Glòries i Clot cap a 5:45 de la tarda. D'entre elles, 7 es trobaven en pitjor estat, però sense arribar a ser greus, segons les dades del Servei d'Emergències Mèdiques. Així relatava el cap tècnic dels bombers de l'Ajuntament, Sebastià Massaguer, la situació que s'hi va viure.
15: A l'arribar a la boca del Clot sortia fum, les primeres dotacions que han entrat han ajudat a treure les persones. Aproximadament 60 persones per cada una de les boques.
14: El fum i l'olor van generar caos i angoixa entre els passatgers, alguns dels quals fins i tot van baixar a les vies. Escoltem dues dones que hi eren al comboi afectat.
16: Nos ha començat a quemar la garganta i no podíem avançar. La gente chillava, una chica picando la puerta, estaba todo desesperado.
17: Entonces llamábamos a lo de la alarma, no contestaba nadie. Entonces han empezado a abrir la puerta, entonces ha empezado a entrar mucho humo. Entonces hemos dicho que cerraran la puerta porque era peor.
14: La hipòtesi principal de l'origen de l'incendi és el despreniment d'un revestiment del túnel que es va incendiar.
5: I un programa pioner de cardiologia preventiva i comunitària de l'Hospital de Bellvitge i de la Gerència d'Atenció Primària i la Comunitat Delta ha aconseguit reduir durant el primer any després d'un infart la mortalitat fins a un terç, en el cas dels homes, i fins a la meitat en dones, ens ho explica l'Anna Banyeres.
18: Aquesta reducció ha estat

0: combinen proves i visites telefòniques i presencials durant 12 mesos per garantir que aquests pacients puguin recuperar-se. Doctora Blanca Torrent, metgessa de primària.
1: Control de factors de risc cardiovascular, la promoció d'hàbits d'estil de vida saludables, l'activitat física, el tractament farmacològic, que formen part d'aquests programes que diem de rehabilitació cardíaca.
0: Actualment s'està fent un seguiment d'un miler de pacients atesos per infart a l'Hospital de Bellvitge.
2: En esports parlem de futbol. El Barça ja és a Birmingham per començar la seva primera estada de pretemporada amb 13 futbolistes del primer equip i 17 de la Masia. El capità Marc-André Ter Stegen forma part de l'expedició a l'espera de marxar cedit a l'Ajax i Frenkie de Jong també ha viatjat per continuar a terres angleses el pla de recuperació del seu genoll dret. Qui també viatja a Anglaterra és l'Espanyol, que s'hi estarà una setmana. Aquesta tarda, entrenament a la ciutat esportiva de Burnley i demà jugaran un amistós. I de tornada a casa nostra, Cristian Stuani renova una temporada més amb el Girona. Jorge Agüero.
3: Bon dia. Serà el desè curs del davanter uruguaià Montilivi, un jugador que va arribar a l'estiu del 2017 i que des de llavors ha esdevenit la màxima llegenda del club, coincidint alhora amb la millor època del quadre gironí. Stuani és el màxim golejador i el jugador amb més partits de la història del Girona en el futbol professional, 148 gols en 312 partits.
4: Ser del Girona és acceptar cualquier reto. Y lo que nos espera es demasiado importante como para perderlo. La història continua.
3: Així ho va anunciar el club a les seves xarxes socials. Demà dimecres, recordem, l'equip disputa un amistós contra el Castelló a la Girona Football Academy a 6:45 de la tarda.
2: El primer equip del Barça comença aquest matí els entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva John Gamper i el Barça anuncia un nou fitxatge. És el britànic de 25 anys, Tosan Ebuoma. De la cultura, a partir d'aquest vespre, tornen les gandules al pati de les dones del CCCB per gaudir de cinema a la fresca. Enguany, sota el lema Belles i Eternes, amb un cicle que gira al voltant de la representació de la bellesa, Marta Orquín.
5: Les gandules es despleguen al pati de les dones del CCCB aquest any per convidar-nos a fer un viatge angoixant per la part més fosca de la bellesa.
6: True beauty is the highest currency we have.
5: The Neon Demon, el despietat relat de Nicholas Winding Refn sobre la indústria de les models i la fama, obre avui el cicle que fins al 13 d'agost programarà 9 pel·lícules que giren al voltant de la representació de la bellesa al cinema en el vessant més inquietant, seleccionades per la crítica Desiree de Fez.
7: Parla de la idealització de la bellesa, de com normalment la bellesa s'associa a la joventut eterna, no? Però també volíem parlar de temes del present, no? I en aquests temes del present té moltíssima força tot el tema de la pressió estètica.
8: More beautiful, more perfect.
5: Una pressió estètica amb intervencions al cos que exploren títols recents de terror corporal, com La substància, la seva inspiració, la japonesa Helter Skelter o La germanastra lletja.
7: El cinema d'aquests últims anys, sobretot el cinema fet per dones, que no és una cosa casual, està reflectint aquest tema d'una manera molt punyent i amb molta visceralitat.
9: How old would you guess I am?
5: Obsessions malaltisses en la recerca de la bellesa que exploren amb fecunditat la fantasia, el terror i la ciència-ficció i que el cicle recull en films com Els ulls sense rostre, La mosca o La mort us escau també.
2: I la programació musical de la Mercè mostrarà la diversitat cultural de Barcelona amb més d'un centenar de concerts d'artistes d'una trentena de països en 16 escenaris diferents.

0: Arts, Leire Martínez, La Pegatina, Saxeni o Svetlana, que estem escoltant. Entre d'altres, es repartiran entre l'Avinguda Maria Cristina i la platja del Bogatell, mentre que a la catedral el públic es podrà moure al ritme de Sabor de Gràcia, Art Freak, Aterciopelados o Maika Makovski. Marta May i Aina Pozzielo, d'altra banda, agafen aquest any les regnes del BAM. També hi haurà tres nits al Grec, amb Pol Batlle i Lluïsa Sobral, Nacho Vegas o el quartet madrileny La Paloma. Escoltem Anna Lleó, cap de programació musical de les festes de l'ICO.
1: Com les 11 presentacions de nous treballs discogràfics i les 5 produccions pròpies de música que han estat dissenyades expressament per formar part d'aquest teixit musical de la Mercè i de la seva ciutat de Barcelona.
0: D'aquesta manera, el ritme de Svetlana, ens acomiadem. Arribem així al punt de les 8 del matí, els deixem ara amb les mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem que tinguin un molt bon dia.

0: delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, se muestra tranquila y optimista.
1: Ya no vamos por detrás del fuego, estamos delante de él y le estamos haciendo frente. Yo creo que esta es uno de los mensajes también que deja claramente que los trabajos están en marcha y que se están haciendo bien.
0: Caso Leirería, ya han declarado las dos secretarias de Ferraz, citadas a declarar como testigos ante el juez Santiago Pedraz, a quien han contado que siempre siguieron las instrucciones que les daban en cada visita de la llamada fontanera socialista Gemma Alfaro.
2: Sí, tanto Celia Rodríguez como Covadonga San Pedro han confirmado que sacaron billetes para Leire Díez, pero dicen que por orden de Santos Cerdán, siempre, aunque desconocen para qué eran los desplazamientos. Según fuentes jurídicas presentes, han asegurado que también por orden de que era secretario de organización del partido, se reservaba una plaza de parking en Ferraz para la conocida fontanera del PSOE. Desde entonces ella les mandaba un mensaje y reservaban, aseguran las dos administrativas, que no siempre iba a reuniones, que a veces ni siquiera se quedaba en la sede. Sobre encuentros, dicen que recuerdan dos o tres en los que, además de Leire Díez, habrían participado Santos Cerdán, el empresario Pérez Dolcet, y la mano derecha de Sánchez en Ferraz, Juan Manuel Serrano. Aseguran que no saben las veces que se reunió Díez con Cerdán a ciencia cierta, porque ellas llevaban su agenda, pero esos encuentros estaban al margen. Recordemos que las dos han comparecido como testigos, al entender el instructor que no hay indicios suficientes para concluir que conocían el objetivo del grupo que pretendía desestabilizar las causas judiciales contra el PSOE y el Gobierno.
0: Decisión que podría afectar al inicio de la Liga de Fútbol. La Comunidad de Madrid ha retirado la concesión del estadio de Vallecas al Rayo Vallecano. El equipo madrileño no podría disputar la segunda jornada de Liga frente al Alavés, prevista para el 20 de agosto, mientras no se realicen las obras necesarias para garantizar su seguridad, según ha anunciado el Gobierno madrileño. 12 y 4 minutos, 11 y 4 en Canarias. Ahora las noticias de su comunidad.
3: A Catalunya, crítiques de l'oposició al govern per la incidència a les proves PISA. Junts reclama la compareixença urgent del president Salvador Illa al Parlament per retre comptes del que consideren un escàndol. El portaveu del Juntaire, Salvador Vergés.
4: El president Illa és també responsable. El president Illa no es pot amagar de cap manera darrere de la consellera Niubó. No ens poden dir que això és una incidència tècnica. Això és un autèntic escàndol polític. És un escàndol en l'error que van cometre el mes de març. És un escàndol en haver guardat silenci aquests 4 mesos, i és un escàndol també en el fet que no hagin donat cap mena d'explicació.
3: Esquerra Republicana també demana la compareixença d'Illa. Ara bé, al mes de setembre, diuen, un cop s'hagin enllestit les conclusions de la investigació sobre les causes d'aquest error. Des de Vietnam, el president de la Generalitat tanca files amb la consellera Esther Niubó, assegura que ja va donar ahir les explicacions necessàries.
5: Jo crec que la consellera va donar les explicacions que corresponia, allò que corresponia, que és el Parlament de Catalunya. I l'únic que hi puc dir és que la consellera i, per descomptat, el govern i jo mateix estem compromesos en millorar l'ensenyament de Catalunya. Espero que tothom estigui d'acord amb aquest objectiu i sobretot espero que tothom faci aportacions positives i constructives per assolir-ho.
3: I els metges alerten dels efectes de l'exposició al sol a la pell. Fan una crida a la precaució i a protegir-se davant les informacions falses a les xarxes o de la mà d'influenciadors o persones famoses. Diuen que sovint amaguen darrere negocis que no compten amb l'aval mèdic. Ho ha explicat a Ràdio 4 José Manuel Carrascosa, cap del Servei de Dermatologia de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
6: Això fa molt mal. És a dir, un dels efectes col·laterals de les xarxes és que qualsevol, sense cap tipus d'acreditació, de coneixement i moltes vegades de sentit comú, pot sortir i dir el que vulgui dir, a més moltes vegades amb interessos, pot haver interessos comercials.
3: I explica que bronzejar-se és una reacció de la pell que a llarg termini pot desenvolupar taques o fins i tot càncer. És tot des de Catalunya. Bon dia.
7: Radio Nacional de España. La radio por delante. Las mañanas de Radio Nacional en verano. Con Pepa Sastre.

0: Además, se abre la puerta a que todos los ministerios puedan aprobar ayudas extra, como beneficios fiscales o un recorte en los plazos para iniciar una obra. Quien ya tiene cerrada una nueva prestación es Trabajo, una ayuda extraordinaria para los trabajadores afectados por los incendios. Cobrarán el 70% de la base reguladora durante un máximo de 4 meses. ¿Quiénes? Los empleados que no puedan ir a trabajar porque han sido evacuados, han perdido sus casas, tienen que hacer trámites administrativos o necesitan cuidar a familiares. Para facilitar su acceso, no será necesario haber cotizado previamente y no se comerá días de futuras prestaciones. Abarcará desde el 23 de julio y hasta el fin de la campaña de incendios.
1: Vamos a con la última hora de la evolución de esos incendios. En la Comunidad de Madrid, los bomberos han logrado paralizar el avance del fuego, aunque el viento vuelve a ponerse lo más difícil a los bomberos. Puesto de mando avanzado de Navalcarnero. Pepi Martín, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Esperando un último balance de la situación por parte del ministro de Interior, esta mañana el delegado del Gobierno se mostraba optimista. Ha explicado que la noche ha sido clave para contener el incendio al norte del pantano en dirección Valdemaqueda. Ha calificado de eficaces los trabajos realizados para contener el frente, pero ha mostrado precaución por el cambio de viento que se ha producido a mediodía. Este puede provocar que el fuego, en lugar de bajar, suba por el cauce del río Cofio y complique la situación. Sobre la posibilidad de realojar a los 35.000 evacuados, rebajan las expectativas desde el Ministerio. Aseguran que hay que tener en cuenta criterios objetivos y técnicos para garantizar la vuelta en condiciones de seguridad.
1: En Ávila no estamos pendientes de saber si se podrán rebajar las medidas de evacuación y confinamiento para los habitantes de las provincias afectadas. Sandra Sánchez, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Estamos pendientes de las conclusiones de un vuelo de reconocimiento del teniente coronel de la Unidad Militar de Emergencias, Pablo Samaniego, responsable del operativo, y el director técnico de extinción del operativo de la Junta de Castilla y León. Un vuelo determinante para analizar el avance del incendio, que tiene una extensión de más de 170 kilómetros de perímetro, y además conocer si esta tarde se podrá proceder a relajar esas medidas de evacuación y confinamiento. Más de 13.000 personas están confinadas en 4 localidades y más de 40.000 fueron desalojadas en 16 núcleos poblacionales. En este momento la jornada está siendo favorable y lo que más preocupa es el viento y la subida de temperaturas. Ahora mismo hay 157 medios terrestres y aéreos trabajando sobre el terreno.
1: La Junta de Castilla-La Mancha ha recuperado el mando del incendio en la provincia de Toledo, que también asumió la Unidad Militar de Emergencias al declararse la emergencia nacional. Los vecinos de 9 localidades han podido volver a casa y quedan 2 evacuadas. Y el incendio en la provincia de Castellón, el fuego sigue activo, pero tampoco avanza. A lo largo de la mañana han seguido los retornos a casa de los evacuados. Eloy Martínez, última hora, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Los 3.000 vecinos de la localidad de La Vilavella han podido regresar hoy a sus casas, aunque confinados y sin agua potable. 7.000 personas siguen a esta hora evacuadas. 650 efectivos trabajan en estos momentos sobre el terreno. El incendio de la Vall d'Uixó no ha avanzado ni en el perímetro ni en las hectáreas quemadas, según la última actualización. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana.
5: Ya no vamos por detrás del fuego, estamos delante de él y le estamos haciendo frente. Yo creo que esta es uno de los mensajes también que deja claramente que los trabajos están en marcha y que se están haciendo bien.
4: El fuego ha quemado más de 8.500 hectáreas del Parque Natural de la Sierra de Espadán.
1: Y además, este martes, después de 4 meses, acaba de quedar visto para sentencia el juicio de la operación Kitchen Luis Ortín. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Marta. Han hecho uso de su derecho a la última palabra 2 de los principales acusados por la supuesta operación parapolicial contra el extesorero del PP, Luis Bárcenas, el que fuera su chofer, y el excomisario Villarejo, que han defendido su inocencia. Laura Herrero, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Y casi 4 meses más tarde y más de un centenar de testigos, el juicio sobre la operación Kitchen ha terminado.
8: Concluido el juicio, queda visto para dictar sentencia.
7: El comisario Villarejo, para quien la Fiscalía pide 19 años de cárcel, la pena más alta, ha defendido su inocencia en el último turno de palabra.
9: ¿Cómo se me ocurrió pisar, digamos, callos tan importantes para haber terminado donde he terminado?
7: Villarejo, junto al comisario Andrés Gómez Gordo, fue quien captó al chofer de Bárcenas, Sergio Ríos, como confidente. Ríos ha sostenido que no dudó nunca de la legalidad de la operación Kitchen. Por las ilegalidades, dice, que estaban cometiendo la familia de Bárcenas. Pero la Kitchen, para cada uno de los acusados, fue una operación policial legal, decían, para buscar el dinero de Bárcenas, algo que ni la Fiscalía ni las acusaciones se creen y que ahora será el tribunal quien deberá dirimir y emitir una sentencia.
6: Y una última hora nos lleva a Japón. Acabamos de conocer las graves consecuencias del terremoto de hace unas horas. Vaya Alonso, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. La situación más grave se vive en un centro comercial. Según medios nipones, la explosión registrada tras el seísmo ha provocado el derrumbe de la segunda planta causando un número considerable de muertos. Sin embargo, las autoridades todavía no han facilitado un balance oficial. Además, se ha reportado medio centenar de heridos en otras ubicaciones, mientras que las autoridades ya han retirado el aviso por tsunami. El seísmo, de magnitud 7,1, ha tenido su epicentro a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, en una isla del suroeste del país.
6: Gracias. De la bolsa, el IDEX ha vuelto a abrir en positivo, muy cerca del récord de ayer, cerca de los 19.900 puntos. ¿Dónde se sitúa ahora Bolsa de Madrid? David Martínez, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Con subidas ahora muy ligeras, el IBEX 35 suma un 0,2% y cotiza algo por debajo de los 19.800. Por un lado, beneficia la caída del petróleo ante la esperanza de nuevas negociaciones entre Estados Unidos e Irán, y por otro, las grandes tecnológicas relacionadas con semiconductores y dispositivos de memoria y almacenamiento vuelven hoy a caer con mucha fuerza.
1: Y los deportes, la Comunidad de Madrid ha retirado la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo con una orden cautelar de suspensión a no poder garantizarse la seguridad en el estadio. Clara Rodríguez, buenas tardes.
12: Buenas tardes. El club que hizo historia al llegar a la última final de la Conference League se queda sin su estadio, en el que la comunidad iniciara urgentemente las obras de reforma a poco más de dos semanas del inicio de la competición. Así lo ha confirmado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, tras una auditoría iniciada el pasado octubre que recoge graves deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento, y que ha llevado al gobierno regional a dictar la orden de extinción de la concesión. El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha confirmado que el conjunto vallecano comenzará la competición en la fecha prevista, ya que tiene tiempo para buscar un estadio alternativo. Zidane también ha sido presentado como nuevo seleccionador de Francia este mediodía, y los de Mourinho afrontan esta tarde su segunda prueba de pretemporada ante el Leganés, pendientes del mercado y de Diomande.
1: Volvemos a partir de las 2:30, 1:30 en Canarias. Hasta entonces, la información de su comunidad.
13: Adisio Migdia, Radio Nacional, Radio 5, Mireia Moreno.
14: Bona tarda. Primers casos d'amnistia al govern de l'1 d'octubre. El Tribunal Suprem ha aplicat la mesura de gràcia a Meritxell Serret, d'Esquerra, i llavors consellera d'Agricultura. Serret va marxar a l'estranger durant 3 anys, però va tornar el 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Suprem i recollir l'acta de diputada, ja que el delicte de desobediència, pel qual se l'acusava, no comportava penes de presó. Així ho ha valorat el president de la Generalitat, Salvador Illa, des de Vietnam, en viatge institucional.
15: Per tant, estic content d'aquestes notícies. M'agradaria que n'arribessin més i ràpid.
14: Alhora, avui també hem sabut que el Suprem extingeix la responsabilitat penal dels 4 membres sobiranistes de la taula del Parlament del 2017, presidida llavors per Carme Forcadell. En uns minuts ampliarem aquesta informació. Abans ens acostem a les carreteres per saber com se circula a aquesta hora. Servei Català de Trànsit, Sílvia Delamo, bona tarda.
16: Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, en aquests moments tenim un parell d'avaries. Una a la C58, de sortida cap a Sabadell, un camió, i també a la C33, que també talla un carril. En el cas de la B40, a Terrassa, una altra avaria, també a la zona de la P7, a Castellbisbal, i també a la zona de Lleida, a l'A2, a Palau d'Anglesola. El que hem de dir, les rondes se circulen amb certa lentitud, especialment la ronda de litoral entre Sant Adrià i Santa Coloma de Gramenet cap a Trinitat, i, per tant, demanar-vos molta cautela. Molt bona tarda.
14: Gràcies. I al temps, ens trobem a les portes de la que és ja la quarta onada de calor de l'estiu. Amén, Noelia García.
17: Avui a Catalunya continua el temps càlid i estable. Dia de sol, predominen el cel clar. Pugen les temperatures amb màximes que seran molt elevades a l'interior. 37 graus a Lleida, 34 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona.
13: Edició migdia. Mireia Moreno.
14: El Suprem continua fent passes endavant en l'aplicació de l'amnistia i extingeix la responsabilitat penal dels 4 membres sobiranistes de la Mesa del Parlament del 2017, presidida llavors per Carme Forcadell. L'alt tribunal també ha amnistiat l'exconsellera Meritxell Serret. Va ser la primera membre del govern de Puigdemont a qui se li aplica aquesta norma. Tot plegat, ho repassem amb la Núria Alcalà. Bona tarda, Núria.
18: Bona tarda. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó van ser condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i 1.200 euros de multa per desobediència. Per facilitar la tramitació de la declaració d'independència del 27 d'octubre de 2017 i les anomenades lleis de desconnexió en contra de la prohibició del Constitucional. Aquesta condemna d'inhabilitació encara no s'havia fet efectiva perquè estava pendent de recurs al Suprem. Finalment, l'alt tribunal ha declarat els fets amnistiats. També ha aplicat l'amnistia per primer cop a una membre del govern, com deies, de Carles Puigdemont, en aquest cas l'exconsellera d'Agricultura, Meritxell Serret, qui va ser condemnada a un any d'inhabilitació i una multa de 12.000 euros per facilitar des del govern el desplegament de l'1 d'octubre. Serret va marxar 3 anys a Brussel·les després de la declaració d'independència i l'any 2021 va tornar a Espanya per posar-se a disposició de la justícia, que la va acabar condemnat per desobediència, que, recordem, no comporta pena de presó. Una situació similar als exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs i Santi Vila. Recordem que des que la justícia europea avalés la llei d'amnistia, el Suprem l'ha aplicat també a la mesa del Parlament de 2019, presidida per Roger Torrent, i a 8 manifestants acusats de desordres públics.
14: Gràcies, Núria. Informacions que hem conegut l'endemà de la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, al Parlament, per donar explicacions sobre l'error a les proves PISA a Catalunya. El govern continua sense esclarir per què es va deixar de banda fins a un 23% de l'alumnat en aquestes proves, fet que, recordem, va invalidar-ne els resultats. L'executiu, però, continua tancant files amb la consellera i recorda que hi ha una investigació oberta per esclarir els fets. Anem fins al Palau de la Generalitat. Lorena Enns, bona tarda.
19: Sí, bona tarda. El govern es remet a les declaracions de la consellera d'Educació, Esther Niubó, ahir al Parlament. Hi ha una investigació oberta per esclarir quin va ser el problema durant la celebració de les proves PISA, quin va ser l'error en la mostra de l'alumnat que ha impedit conèixer els resultats. La portaveu assegura que els esforços del govern se centren ara en determinar quina va ser la cadena d'actuació. Un cop es tanqui l'expedient, subratlla Paneque, es depuraran responsabilitats.
20: Més enllà d'aquests calendaris i de voler assegurar, no?, doncs donar una mínima informació, la preocupació que té el departament és d'establir aquells mecanismes perquè això no es torni a produir.
19: Paneque ha defensat que no és prudent donar informació sense tenir evidències i ha tornat a tancar files amb la consellera d'Educació. La portaveu ha admès que el govern està preocupat per la qualitat educativa dels infants i adolescents de Catalunya. L'objectiu, assegura, és a treballar per revertir-la. Paneque ha puntualitzat que el president Salvador Illa està a disposició dels grups parlamentaris per compareixer quan així ho requereixin.
14: Gràcies, Lorena. Doncs Esquerra i Comuns, socis d'investidura, han evitat que Illa hagi de comparèixer aquesta setmana al Parlament per donar explicacions sobre aquesta qüestió. Junts ho demanava de manera urgent perquè considera que la situació és un escàndol. Salvador Vergés.
21: No ens poden dir que això és una incidència tècnica, això és un autèntic escàndol polític.
14: Esquerra, en canvi, demana la compareixença d'Illa de cara al setembre, quan hi hagi unes conclusions més clares sobre les causes de l'error en les proves. En la mateixa línia s'han expressat els Comuns, David Cid.
22: Volem una compareixença amb llum i taquígraf. Nosaltres entenem que una compareixença a 31 de juliol és pràcticament una compareixença clandestina, que és més aviat un favor al president de la Generalitat.
14: Els morats també han demanat al govern que faci una declaració quirúrgica de zones tensionades dins dels municipis exclosos per continuar com a tals com Granollers o Lleida. Sobre aquesta qüestió, la CUP demana estudiar la declaració de tota Catalunya com a zona tensionada. Sentim Xavier Pellicer.
23: L'habitatge no és un problema de tensionament d'un municipi concret. És un problema de tensionament del conjunt del país.
14: Peticions que arriben després que el Diari Oficial de la Generalitat hagi publicat aquest dimarts la revisió de la llista de municipis considerats zones tensionades d'habitatge, és a dir, on s'aplica el topall als lloguers. Amb aquesta actualització, 22 municipis surten de la llista. Anna Pujol.
24: Són municipis com Lleida, Reus, Figueres, Tortosa o Granollers, entre d'altres. El govern defensa que la situació en aquestes localitats ha millorat gràcies a l'aplicació de polítiques d'habitatge, un argument que no convenç el sindicat de llogateres, la consellera Sílvia Paneque i el portaveu del sindicat Enric Aragonès.
20: Aquelles mesures que regulen, que intervenen al mercat d'habitatge, funcionen. I, per tant, la llei d'habitatge funciona perquè veiem com precisament en aquests municipis que abandonen s'ha complert l'objectiu pel qual la zona tensionada havia estat declarada.
25: Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
24: D'altra banda, s'incorporen a la llista 53 municipis. Amb aquesta actualització, el nombre de persones que viuen en zones de mercat tens d'habitatge ha baixat de 7 a 6,1 milions.
14: Passant dos minuts d'un quart de tres de la tarda, informació que acabem de conèixer, el Ministeri d'Hisenda ha suspès el Consell de Política Fiscal i Financera que estava previst per demà dimecres a Madrid. El Ministeri ha atès la demanda de les comunitats liderades pel Partit Popular i ha decidit posposar aquesta cita, que com diem estava prevista per demà, al proper mes de setembre, en concret el dia 4, divendres 4 de setembre, tot plegat quan Catalunya, Comunitat Autònoma, també les Canàries, havien demanat a la celebració d'aquest Consell demà, però finalment, com diem, el Ministeri ha decidit ajornar la cita. Informació que, com els diem, acabem de conèixer i continuarem ampliant en els propers espais informatius. I en pàgina econòmica encara els expliquem que Catalunya frega els 4 milions d'ocupats al segon trimestre de l'any i l'atur cau a mínims de 2008 per sota del 8%. Són dades de l'enquesta de població activa prèvia a l'estiu, molt marcada per l'inici de la temporada turística. Climent Sabater.
0: Un EPA del segon trimestre que assenyala l'alta estacionalitat del mercat laboral català amb forta dependència del turisme, alerten els sindicats. Albert Ferrer, de Comissions Obreres.
2: Situen clarament el pes que tenen les activitats estacionals al conjunt del nostre teixit productiu.
0: És un EPA de rècord d'ocupació, amb gairebé 4 milions d'empleats després de sumar-ne 130.000 treballadors i de rècord de reducció de l'atur fins a mínims de 2008, amb la taxa per sota del 8% i 92.000 desocupats menys. Paco Ramos és secretari de Treball del Govern.
3: Totes les dades són molt satisfactòries. El que indiquen és una evolució positiva del nostre mercat de treball, de la generació d'activitat econòmica i ocupació.
0: Tot i liderar Espanya la creació d'ocupació i la reducció de l'atur, la patronal Pimec alerta que la taxa d'atur és encara lluny del 6% de 2005. Sílvia Miró.
4: Hi ha marge de millora per convertir el creixement econòmic en una reducció més intensa i sostinguda de l'atur.
0: Les xifres d'ocupació recullen la incorporació als sectors de l'hostaleria, el comerç i els serveis de les persones que s'han acollit a la regularització extraordinària d'immigrants.
13: Edició migdia.
14: La consellera d'Economia i l'alcalde de Barcelona han assistit avui a l'inici de l'enderrocament de la demolició del Palau 4 i actual Palau de Congressos de Fira de Barcelona a Montjuïc. Per fer-ho possible, Fira ha col·locat una de les grues més grans d'Europa i ha estat la Maite Boada.
5: A l'operació d'enderroc del Palau de Congressos seguirà bona part de l'actual Palau Alfons XIII, on es respectarà l'estructura i ja s'estan retirant l'amiant del sostre. La tercera actuació d'aquesta primera fase de reforma de la Fira de Montjuïc serà el Palau del Vestit, amb façana a la Gran Via. Per la consellera d'Economia i presidenta de Fira 2000, Alicia Romero, es tracta d'un moment històric.
8: Avui doncs, és un dia important i especial per nosaltres perquè continuem amb aquesta línia d'inversions molt important per l'aposta de la ciutat i del país, pel turisme de congressos, de reunions.
5: De la seva part, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha recordat que les actuacions tenen com a finalitat fer un nou barri.
26: Aquesta transformació ens permet les dues coses. Economia urbana, economia a la ciutat, oportunitats a la ciutat, i ens permet fer ciutat, construir habitatge protegit.
5: Les obres, segons Collboni i Romero, van de moment en calendari per tal que els equipaments puguin inaugurar-se durant la celebració del centenari de l'Exposició Universal del 29.
14: 10 minuts i seran 2:45 de la tarda. Repassem tot seguit més notícies de l'àmbit de Barcelona amb la Cristina Martín. Bona tarda.
27: Bona tarda.
14: Continua en marxa la investigació sobre l'incendi d'ahir a les estacions de Glòries i Clot de la línia L1 del metro.
27: Va ser un altre ensurant al transport públic que en aquest cas va deixar més de 130 ferits per inhalació de fum, cap d'ells greu. Transports Metropolitans de Barcelona ha informat que el foc es va produir en un revestiment del túnel i no en la catenària com s'havia dit inicialment. Xavier Flores és el seu president.
28: El foc, el que va cremar, el que vam determinar després amb la visita in situ, que havia cremat un revestiment que no tenim en cap altre punt de la xarxa. És l'únic punt en el que el tenim, és un revestiment que es va situar quan es van fer alguna de les obres de Glòries i aquest revestiment és el que va cremar-se.
27: Uns 30 operaris han treballat durant tota la nit perquè avui la línia vermella funcionés amb normalitat a partir de les 5 del matí.
14: Fa més d'un any de la mort de la Montse Aguilar, treballadora de la neteja als carrers de Barcelona, i la seva família encara espera justícia.
27: Han passat 13 mesos i la família de la Montse lamenta que l'Ajuntament i FCC, l'empresa de neteja responsable, encara no els hi han donat el condol. La família els acaba de demandar i després de no arribar a cap acord en una conciliació que s'ha celebrat avui, aniran a judici. La Clara és la seva germana.
29: No vamos a parar en ningún momento. Sobre todo lo que estamos mirando, ya no por mi hermana, porque mi hermana no me la van a devolver, pero por los compañeros de mi hermana, que se cumplan los protocolos, que hagan el favor, que si el ayuntamiento, que es la sede grande, le dice a Fomento que haga el favor de hacer unos protocolos, los hagan. No queremos ningún fallecido más.
14: I els veïns afectats per l'esvoranc al Putxet preparen una demanda col·lectiva.
27: Per danys materials i morals i pels perjudicis econòmics derivats de l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro. El bufet d'advocats que porta el cas apunta a una possible negligència de la Generalitat per falta de planificació geotècnica i vigilància de les empreses contractades. Ho explicava la responsable del bufet d'advocats, Pérez Pozo, que ja representa el 50% dels afectats per aquest esvoranc.
1: Però en realitat el que té és una responsabilitat patrimonial per la negligència o la falta de previsió de les empreses constructores a les que ha contratat.
27: A partir de demà, un altre bloc de veïns podrà tornar a casa. Seran els del carrer Rubinstein, número 6. Quedarà pendent per a la setmana que ve els del carrer Sant Gervasi de Cassoles, número 54. Per a la resta de finques afectades, encara no hi ha una data de retorn.
14: Ens trobem a les portes de la que serà la quarta onada de calor des que va començar l'estiu. Una calorada que treu banyistes als espais naturals, com ara gorgs i rieres, i els petits ajuntaments de Lleida han de regular-ne l'accés per evitar accidents. Joana Cendra.
6: A Camarasa aquest cap de setmana es va ofegar un jove en un punt crític del riu Segre. L'Ajuntament va invertir el 2024 35.000 euros en cartelleria informativa i també ha contractat dos agents cívics. Amb tot, però, els accidents són inevitables. Elisabet Lizazo, regidora de Turisme.
7: Si ens fixem bé en les últimes víctimes mortals que han tingut a la zona, l'any passat els dos joves es van desplaçar caminant i es van tirar l'aigua des d'un altre punt. I la víctima mortal d'aquest cap de setmana ha sigut ja encara més amunt a l'accés que ja tenim tancat a vehicles, que només es pot passar caminant.
6: A l'Alt Urgell, diversos municipis han endurit l'accés als espais naturals. A Basella, per exemple, restringeixen l'accés a la Ribera Salada amb un decret de l'Ajuntament els dies de més perill d'incendi forestal. Cristina Barbens, alcaldessa.
9: Al final acabem signant el decret per la por a que es massifiqui i que si passa alguna cosa i que dius, bueno, doncs tanquem i és la manera d'evitar problemes.
6: També a Coll de Nargó i a Organyà s'ha prohibit l'accés a una zona de bany per evitar accidents i actes incívics.
14: Moment ara per repassar l'actualitat esportiva. José María Rubí, bona tarda.
10: Bona tarda.
13: Esports.
10: L'Espanyol comença avui la seva segona estada de pretemporada, en aquest cas a terres angleses. El tècnic Manolo González desplaçarà a 25 jugadors entre futbolistes del primer equip i del planter. El conjunt blanquiblau disputarà, recordo, dos partits amistosos, el primer demà mateix contra el Burnley. El Barça, per la seva banda, està fent la seva primera jornada de treball completa a les instal·lacions de la Federació Anglesa de Futbol. Els de Hansi Flick continuen treballant amb Valde al marge per molèsties al pubis i amb Fermín Araujo i Marc Bernal agafant dia a dia el ritme de la resta del grup, un cop superats els seus respectius problemes físics. El Barcelona també té programats dos partits de pretemporada per aquesta estada. El primer serà divendres contra el Birmingham i continua en dinàmica de l'equip el porter Ter Stegen a l'espera que es tanqui la seva marxa a l'Ajax d'Amsterdam. L'equip femení del Futbol Club Barcelona ha fet el seu primer entrenament de pretemporada després de les proves físiques i mèdiques d'ahir. Per ara, la pilotadora Aitana Bonmatí treballa al seu ritme per un problema al turmell de la cama esquerra. I el Girona continuen celebrant la renovació una temporada més del capità Cristian Estuani. Aquesta propera serà la decena de l'uruguaià a Montilivi. Estuani ha explicat en declaracions als mitjans del club que després de tot el que ha viscut allà no volia quedar-se amb la sensació de deixar penjat el conjunt gironí després del descens a segona divisió.
11: No sé cómo explicártelo, pero es un sentimiento que llevo dentro y que, bueno, cada vez que hay una situación difícil o cada vez que sucede algo que tenemos que salir adelante todos juntos, creo que a mí me llena de orgullo poder vestir esta camiseta, sentir estos colores.
10: I un apunt de tenis abans d'acabar. La gironina Marina Bassols debuta aquesta propera mitjanit al torneig de Memphis. La de Blanes s'enfrontarà a la txeca Bitmanova, la número 114 del món, a la primera ronda, a la ronda de 700 de final.
14: Gràcies, José María. De la cultura tornen les gandules al Pati de les Dones, una cita clàssica de les nits d'estiu al CCCB per gaudir del cinema a la fresca. Sota el lema Belles i Eternes, aquest any el cicle gira al voltant de la representació de la bellesa al setè art en pel·lícules de gènere fantàstic, ciència-ficció i també terror. La programació dialoga amb l'exposició El culte a la bellesa, que es pot visitar al mateix centre. Els detalls, la Marta Orquín.
12: Els dimarts, dimecres i dijous les gandules es despleguen sota les estrelles al Pati de les Dones del CCCB i aquest estiu fan un viatge angoixant,
15: per la part més fosca de la bellesa.
16: True beauty is the highest currency we have.
15: The Neon Demon, el despietat relat de Nicholas Winding Refn sobre la indústria de les models i la fama, obre avui el cicle que fins al 13 d'agost programarà 9 pel·lícules que giren al voltant de la representació de la bellesa al cinema en el vessant més inquietant, seleccionades per la crítica de Cire de Fez.
17: Parla de la idealització de la bellesa, de com normalment la bellesa s'associa a la joventut eterna, no? Però també volíem parlar de temes del present, no? I en aquests temes del present té moltíssima força tot el tema de la pressió estètica.
18: More beautiful, more perfect.
15: Es projectaran La substància, la seva inspiració, la japonesa Helter Skelter o La germanastra lletja, títols recents que reflecteixen des del terror corporal aquesta pressió estètica.
17: Com patim aquesta pressió a nivell corporal? Les decisions al voltant de la transformació del nostre cos, que és tot aquest tema de les operacions estètiques, de l'Ozempic, i d'altra banda, com ens mostrem públicament, sobretot a xarxes socials.
19: How old would you guess I am?
15: Obsessions i derives fosques de la bellesa que exploren amb fecunditat la fantasia, el terror i la ciència-ficció, presents al cicle en films com el clàssic Els ulls sense rostre, La mosca o La mort us escau també. I el Festival de Peralada tindrà un colofó final històric. Traurà l'orquestra del Festival de Bayreuth, que difícilment surt del fossar per venir al Palau de la Música i fer una posterior gira per la península sota la direcció de Pablo Heras Casado.
20: Es el 150 aniversario de la fundación del Festival de Bayreuth. Es la orquesta del Festival de Bayreuth que saldrá del foso, de la colina verde del festival, para interpretar una selección de la tetralogía de Wagner, de la cual se cumplen 150 años también desde la fundación del teatro y del estreno de esta obra monumental.
15: Els acompanyarà Caterina Wagner, besneta del compositor, com a directora artística del festival.
21: Soy Caterina Wagner and I'm extremely happy to tour on the 150th anniversary of Bayreuth Festival in Spain.
15: Després del colofó paraladenc al Palau de la Música, la prestigiosa orquestra també visitarà Santander, Sevilla, Madrid o València. Doncs amb aquestes propostes posem el punt i final a aquest espai informatiu. La informació, però, recordin, continua en aquesta sintonia i també al portal rtv.cat. Nosaltres hi tornem demà. Que passin una molt bona tarda.